0: Splash Roasters va actuar aquest dissabte 18 de juliol a les 11 de la nit en La Glorieta. Serà dins d'aixa programació de Viu l'Estiu i ens proposen canya, canya i canya. Però deixa avançar en aquesta audició que serà en directe. Avui saluden este tragaluz a Marcos Lloret, bon dia.
1: Ei, què passa? Bon dia a tot el món.
0: Hola, i Liberto Blanes, bon dia.
2: Molt bon dia, bon dia.
0: Com esteu?
2: Pues molt bé, així estem.
1: Sí, a tope mente, contents de vindre així a la ràdio a promocionar aquest concert el dissabte.
2: Sí, a promocionar la música al final que fa falta.
1: Correcte.
0: Sí. Exacte. Bueno, jo a Splash Roasters vos conec des de fa anys, sé quina música feu, però tal vegada a l'altra part de la ràdio hi ha gent que no vos conega. Com vos presenteu? Com és l'origen d'aquest projecte?
1: L'origen és prou estrany, la veritat, però com a tal, vull dir, el grup es va formar fa 4 anys, però com a tal, donar canya de deberes en escenaris duem des de fa 3.
2: Sí,
1: més
2: sí.
1: Més o menys, no?
2: I ha anat evolucionant molt. Va començar sent un projecte molt punk rock pur i ha anat evolucionant a un rock més valencià, amb traçades d'instruments de vent, com la dolçaina, la trompeta, i sempre mantenint esa canya i esa rock, però sí que intentant...
1: En tocs tradicionals.
2: Sí. Sí, s'han anat unint nous membres que tocaven nous instruments i tal, i hem anat ahí amoldant-se a lo que requeria la situació.
0: Aleshores, qui formem el grup?
1: El grup està conformat ara mateix per Liberto, així, bateria, jo, que sóc guitarrista, Robert, que és el cantant, i ara pues, també toca la guitarra, Marc, que és baixista, trompetista, fliscornista...
2: Dolçainer, també, de tot.
1: Sí, moltíssimes coses més, i Néstor als teclats i a la dolçaina.
2: Sí.
0: Molt bé. I porteu aquesta trajectòria de 3 anys. Jo vos recordo que vau guanyar l'Alcoi Sona de 2023.
1: Correcte.
0: Sí,
1: ja fa.
0: Exacte, 3 anys.
2: Ha plogut.
0: Sí, tot i que enguany també vau participar en aquesta final, sí. Vau quedar segons, em sembla.
1: Van quedar...
2: Tercer,
1: claro,
2: segons finalistes.
0: I al llarg d'aquesta trajectòria no sols heu actuat en l'Alcoi Sona, però em sembla també que en la plaça de Ferrandiz i Carbonell i en altres indrets de la comarca, no?
2: Sí, hem actuat en diferents pobles, des de la Vila Joiosa, Cosentaina, inclús a la Quas, a València...
1: Sí.
2: Vam estar...
1: També hem estat en Castalla.
2: En Castalla.
1: I ara mateix no en venem més, però...
2: Però sí, hem recorregut.
1: Sí, hem recorregut. La cosa és mantindre-nos actius i continuar fent concerts.
2: Sí, sí.
0: I el més imminent des d'aquest dissabte a les 11 de la nit, la gent que acudisca a la Glorieta és entrada lliure, que podrà gaudir. Quina música aneu a tocar?
2: Pues res, això, jo, a mi nosaltres ens mola definir molt la nostra música com energia. O sea, la gent, el que més destaca en el nostre directe és l'energia que transmitim en els concerts i que sempre diuen, tio, és que sou molt canyeros, i s'ho passen bé. O sea, que si veniu ahí al concert del dissabte, sabeu que aneu a vindre a donar canya i a passar-se-ho bé. Independentment, inclús, jo he conegut gent que igual el rock ara està més passat de moda, tal, perquè tot el tema del reggaeton i tal, i amics meus que escolten reggaeton o música més comercial de dia d'avui, han vingut i han dit, tio, és que m'ho passe de puta mare, tio, i està molt guai, està molt guai.
1: Sí, és diversió, ganes de passar-ho bé, ganes de ballar, alguns fan un exercici que no el fan en un mes sencer anar al gimnasio, comencen a ballar, comencen a fer pogos, comencen a remar, comencen a pegar voltes per ahí, no sé, és molt divertit.
2: És un ambient molt xulo, sí.
0: I com es prepareu vosaltres per al concert? On teniu la sala d'assaig? Com ho feu? I això és com per als previs?
1: La sala d'assaig la tenim en el local...
2: En la casa de la Joventut de Cosentaina. Gràcies a que l'Ajuntament de Cosentaina, bueno, lo de Joventut i tot, mos va proporcionar... pa estar ahí, i moltíssimes gràcies, la veritat, i ahí assagem, sí.
1: Sí, perquè estem molt a gust, no molestes a ningú, i és una cosa que fa molta falta en totes les ciutats.
0: La música que interpreteu són versions de cançons de temes, però també es composeu, creu vosaltres, lletres?
1: Sí, bueno, ara majoritàriament el que fem són cançons pròpies.
2: Per no dir el 100%, ja estem intentant, sí que han començat versions com la majoria de grups, perquè al final, pues, per algun dia que començar, però sí que estem intentant apostar per la nostra música i per la nostra creativitat i sí, estem tirant per la nostra música sobretot, sí.
1: Clar, o sea, en un primer moment, per a poder plenar una hora sencera d'espectacle, teníem que requerir de covers i de versions de cançons, però clar, estem parlant de fa ja... Bueno, en la plaça Fernández de Carbonell sí que vam tirar d'algunes versions que vam fer antigament, perquè clar, o sigui, 2 hores no havíem tocat mai, necessitàvem tirar d'això. Però si fem alguna versió últimament és només per amor a l'arte. Vull dir, n'hi ha una de Atlantis,
2: sí,
1: que és una versió techno, pues l'han fet en dolçaina.
2: O la de Muxaranga, o altres la toquem també.
1: Clar, però només per diversió i per amor
2: a l'arte. Sí, més per sentiment que per altra cosa. Correcte. Però sí que apostem molt més per la nostra música, sí, sí. Mm.
0: I com és aquest procés creatiu que feu col·lectivament?
2: Pues per comprar una cançó de normal, pues uno... Sempre té que haver uno que proposa la idea, que en la seva casa pues, se li ocorrisca, i la porta al local i diu, mira, se m'ha ocorrit això, i a partir d'ahí ja entre tots intentem portar-la a lo que és el nostre estil i a lo que som nosaltres, en plan, cada uno afegit la seva pincellada i en això muntem les nostres cançons al final.
3: Mm.
0: Mm-hmm. Com és el vostre ritual abans de pujar a l'escenari? Teniu algun?
1: Pues és molt caòtic, sí. O sea, dient la veritat, perquè així tenim el caballero, Aliberto, que jo què sé, o sea, ho dic perquè és el que normalment passa, estem tots intentant reunir-se perquè, clar, ve molta gent, és gent que fa temps que no veiem, perquè, jo què sé, molts col·legues nostres que venen a veure els concerts, que fa temps que no estem en contacte, venen i estem xerrant o no sé què, de repente Liberto desapareix durant un moment, després torna, jo què sé, és molt d'agòbio.
2: El tema del maquillatge, a vegades ho dicem molt a última hora i venen amigues nostres a maquillar-nos 5 minuts antes i, mm-hmm. i sí, sé que sempre és un poc caòtic, però sempre, després al pujar a l'escenari ja, pum.
1: O sea, ritual com a tal...
2: No tenim.
1: No tenim, o sea, és segons mm-hmm. es presente.
0: Però des d'aquest desordre al final es fa la màgia i pugeu a l'escenari i comenceu a tocar els primers acords i en aquest moment què sentiu?
2: Pues és un moment que mola molt perquè és el moment de que saps, has de començar, saps? I el públic ho sap, tu ho saps, tots teniu ganes de començar i és un moment de dir, va, que això ja va, saps? Mm. I està guai, està molt xulo, sí, sí. És un moment d'explosió, jo diria.
1: Sí, no sé com definir-lo d'altra forma.
0: D'altra forma, abans esmenteu aquesta energia que transmeteu, no? Aquesta interacció amb el públic que el teniu molt, molt proper, no? Perquè esteu a l'escenari, però ell va ja, o ell és ahí donant-ho tot.
2: Sí, clar. Sí.
1: Si no, n'hi ha molt de moviment.
2: Inclús a voltes, bueno, sobretot Marcos i tal, i a voltes el dolçainer i tal, Néstor, i moltes voltes i Marc, bueno, molta penya a voltes baixa inclús amb el públic, als pogos i tal, perquè com anem últimament en instruments que van inalambres i tal, ens ha facilitat molt tot això, i a nosaltres mola molt aquest rotllo de familiaritat amb el públic i d'estar propers a ells.
0: Mm-hmm. En la programació de Viu l'Estiu, que és la programació cultural que, de l'Ajuntament d'Alcoi, que promou però aquests mesos de sobretot juliol, agost, i també hi haurà alguna cita en setembre, podem veure en la seva programació que el títol, el de Canya, Canya, Canya, Marcos, ho teniu molt clar.
2: Sí,
1: estava molt clar, sí. O sigui,
2: sí, no sé, és que com... penseu que és una frase que ens definís molt i va començar com una broma en el concert de canya, canya, canya, però a la penya se li va quedar molt i ja es va quedar com un eslògan per a nosaltres. Entonces vam dir que fora també el títol del nostre primer disc i tot això.
0: Mm-hmm. El primer disc, on el podem escoltar? On el teniu?
2: Pues...
1: Estan tots expuestos, principalment en Spotify, però sé que està en...
2: En YouTube, Apple Music, Amazon Music, Deezer, on vulgueu.
0: Mm-hmm. Ho dic perquè queden 2 dies per al concert vostre, el de Splash Roasters, i si volen anar... fent ja una avançada, no? Un ambient.
1: Tenen que anar preparant-se sí, sí, per escoltar sí.
0: Tot
1: el que ve.
0: Escoltar-lo i acudir aquest dissabte a les 11 de la nit a La Glorieta, on serà aquest concert de Splash Roasters. En aquestes plataformes digitals està el vostre disc, però si volem conèixer-vos una mica més, on podem trobar-vos?
1: Principalment Instagram.
2: Sí. Mm-hmm. També TikTok, tenim TikTok, que no som molt actius, però bueno, poc a poc estem ahí també intentant-ho. Però sí, Instagram és on...
1: Entre Instagram i Facebook.
2: Sí, també tenim Facebook.
1: Com tot, està vinculat.
2: Està també. Vinculat. I sí, tot el que muntem de rotllo concerts i tal, per a que enterà-vos, Instagram, allò ho muntem tot i per mantindre-vos informats.
0: Sí, perquè parlem d'aquesta actuació a l'Alcoi, però jo no sé si en les properes setmanes o ja de cara a la tardor teniu altres projectes que podeu desvelar o queden ahí en l'agenda.
1: Sí, sí, podem desvelar. Avui és el dia de desvelar-los.
0: M'alegre que vulgueu compartir-ho.
2: Sí. Justament la setmana que ve, el divendres, toquem a Campello, el divendres 24.
1: En la fireta de Sant Jaume.
2: Sí, que toquem amb grups junta grups com Auxili o...
1: i Eizuri.
2: Eizuri.
1: I la veritat que és un concertasso prou potent. O sea, té pinta de ser...
2: Té bona pinta, té bona pinta. Després, pues, què més tenim? En agost...
1: Sí, bueno, en agost. Anem a soltar l'exclusiva, en agost.
2: En agost...
1: resulta que en agost... bueno, des de Splash Roasters i Yuriken, que és altra banda de la Vila Joiosa, pues s'han posat d'acord per a fer un festival que organitzem tots els anys en Alcoi.
2: El Ni de Conya, que ja van vindre a promocionar de l'any passat.
1: Correcte, el Ni de Conya, pues trasladar-lo a la vila este agost per a fer una versió d'estiu. Perquè hem pensat que n'hi ha molt de públic de la vila que li agradaria vindre al Coll per veure el concert, però per temes de que el concert pues, comença tard, tornar-se en cotxe, no tindre puesto per quedar-se a dormir, pues, no podem vindre a estar-se al Coll. Entonces volem intentar per aquest estiu fer este projecte, però en la vila, el 14 d'agost, en Rogers Temple, que és una sala de concerts que hi ha pues, a les afores, pues anem a intentar fer ahí una bona...
2: Una bona juerga.
1: Una bona festa, sí.
2: Sí.
1: Després també tenim en agost, el 28 d'agost, a Sin Alcoi,
2: el Batoi Rock.
1: El Batoi Rock, que enguany ve gent, esa, no sé com ho han fet, però és molt fort. Ve el Tiberian, que és una banda de folk, metal...
2: Que sí, ha estat en Leyendas del Rock.
1: Que, i bueno, van Leyendas del Rock a Villena este agost. I clar, o sea, és una passada, és des persones... Bueno, i més gent que ve, també ve... buah, no me'n recordo dels noms, però són una passada, o sigui, una banda que fa metal industrial alemà, o sigui, rotllo Rammstein, que això, o sigui, no ho havia vist mai que si en Espanya es duguera d'aquesta moda. Bill, que també és una banda prou heavy, o sigui, tots són prou heavies i té molt bona pinta perquè és gent prou gran en aquest món i mola.
0: Molt bé, eh? És a dir, teniu allí un... Estiu actiu.
2: Sí, el teniu cobert, el teniu cobert.
1: Sí, bueno, i estiu, i també en octubre també tenim el cicle Somriu, el 10 d'octubre tenim concert en el col·legi, perquè fa falta aquesta classe d'esdeveniments per anar a pobles, tocar en pobles i que aquests pobles es mantinguin vius a l'hora de fer música en directe.
0: La música en directe més imminent serà aquest dissabte 18 de juliol a les 23 hores a la Glorieta dins de l'espai de Viu l'Estiu. Splash Roasters farà el seu concert Canya, Canya, Canya. Jo li agraïsc moltíssim a Marcos Lloret i a Liberto Blanes que hagin compartit aquests minuts de ràdio contant-nos un poc sobre el grup i com estan preparant-se per aquest directe, el que jo vos desitge que vagi d'allò més bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ens n'anem a publicitat i en no res, de nou, amb tots vostès.

I així escrivim el punt final a l'edició d'avui de Tragaluz. Moltes gràcies per escoltar-nos i a gaudir amb la cultura.

0: Ja queda molt poc per a que la veïna localitat de Banyeres de Mariola celebre els dies centrals de la seva patrona, Santa Maria Magdalena, la Malena. I el que volíem era conèixer un poquet aquesta festivitat, tot el que han organitzat, i què millor que poder fer-ho que amb el seu regidor de festes, que és Mario Martínez. Bon dia, Mario, què tal, com estem?
1: Bon dia, Paco.
0: Bueno, ja està, ja tenim ahí tot a tope. Ja porteu uns dies ja celebrant-ho, però ara ja demà divendres, dissabte, diumenge, els dies centrals, veritat?
1: Sí, però com bé dius, ja vam a començar el que és la programació de la Malena, que cada volta sempre ho organitza la quinta dels 25 anys. Pues ja és el pròleg de cap de setmana que més fort.
0: Molt bé. Fem així xicot de repàs, és divendres, sí, dis-me, divendres 17.
1: El divendres, el demà dia mateix. 17, sí. Ja tenim l'ofrena de flors, començarem en l'ofrena a les 7 i mitja,
0: sí.
1: Després ja es farà la missa i fer el trasllat de la Santa Maria Magdalena a la parròquia.
0: D'acord, vale.
1: Uh-huh. Després del trasllat es farà un xicotet de soparet per la gent en les seves colles i tot això, i es farà el concert d'estiu de la societat.
0: Ah, vale.
1: La setmana passada va ser el concert de la Nova i este cap de setmana és el concert de la Societat Musical.
0: Que és clarament el dissabte, a veure, el dissabte que és
1: i un poc... El dissabte què passa? Que normalment en els filades nosaltres som 10 filades, sí. De moros i 5 de cristians. Sí. I fem la paella d'estiu que es diu de fa, pot imaginar, de fa 80 anys, 70 anys. I aleshores sempre fem... uns fem la meitat del cap de setmana de més prop de la Malena i l'altre cap de setmana l'altre filaes. Llavors ja fan el que són les dinars d'estiu, que és el que això abans es feia aquests dinars i ja la gent, com abans les vacacions, sempre eren en juliol. I entonces aprofitaven la festa de la Malena i ja s'enjuntava tot i ja es pillava el que són les vacacions de l'any.
0: Vale, vale. Això serà, per tant, pel matí i després ja tenim per la vesprà un poc després, exacte, sí. Centre en la vesprà, no?
1: Després també vull reconèixer la feina que també fa la cofradia de la Malena, perquè, clar, així cada un té la seva importància i són les que organitzen la part religiosa.
0: Claro.
1: La festiva són la quinta dels 25 anys i després la religiosa. Cofradia de la Malena les que organitzen el que és la part religiosa. Vale. Que per la vesprà, bueno, farà el volteig, després sí, també el club...
0: una exhibició de trail.
1: Sí, correcte.
0: Vale. A migdia.
1: Perquè, saps què passa? Que després de la setmana que ve són les 24 hores. Entonces, perquè no coincidisca tot i la gent puga gaudir i anar a veure perquè no siga tot solapat, es fa esta setmana també una exhibició de trail 4x4 que començarà a les 10 del matí.
0: Vale.
1: Es farà pel matí i per la vesprà.
0: D'acord. Vale? I després ja la part religiosa, com comentaves, i la missa solemne a partir
1: de... I després ja passem a la part religiosa, que és a partir de les 8 de la vesprada, que és la missa solemne que es farà en la parròquia de Santa Maria Magdalena.
0: Molt bé. Posterior processó.
1: Farem la missa en la... de la mare en el temple de la mare de la Misericòrdia, a la Malena, que és la nostra patrona.
0: Perfecte.
1: Després, a continuació, tampoc no s'acaba, es farà la provesó.
0: Vale, perfecte.
1: Vale, que ho farem per el casc antic del poble i pujarem el que són les escales del carrer de la Malena i ja allí se'n deixaria una altra vegada el que és la patrona.
0: Vale. I això com és? Desfilada d'indumentària tradicional.
1: Sí, saps què passa? Que això, pues, el que és la Malena, pues, està molt lligada a que són les danses populars, que abans pues, tenien molta força, i avui per avui també hi ha diversos tallers, tenim dos grups que estan treballant perquè no es perga, aleshores, pues, després del sopar es farà, com bé dius, una desfilada d'indumentària tradicional.
0: Vale. Però un poquet ahí reivindicar les tradicions,
1: correcte, perquè això...
0: Vale.
1: Estem així en el llibret, s'ha fet allò alguns articles que des dels anys 40 estan fent el que és el cap de cua i tot això de les danses, que és molt interessant.
0: I no faltarà a mitjanit també pues, un poquet de festeta, no? I tenim aquesta verbeneta, aquesta rebel·la...
1: Però ja es dic jo que això, clar, després teníem sempre un correfocs, però què passa? Que ja duem uns anys que sempre tenim alerta 3.
0: No.
1: I no mos ho deixem.
0: No. Està el temps.
1: Aleshores, clar, fem el correfocs, acabàvem en l'Avinguda 9 d'Octubre i allí sempre estava l'orquestra i ja començàvem, però això ja estic dient jo, que jo Ja així de regidor ja 7 anys i, no, i no. Portem sobre 4 anys que ja no m'ho deixem fer.
0: Directament ja a l'orquestra.
1: Claro. Vale. Així que diré, vale. També és una llàstima perquè ja, queda molt bé,
0: tradició.
1: S'apaga tot el que era el poble i és tota la llum. Mm. Però, claro, és un... No, el perill que tenim,
0: claro.
1: I més estos dies conforme...
0: Està apretant molt. Molt bé, i d'esta forma acabaríem en eixa rebel·la popular, que és la Gran Titanic, la que actuarà, eixa orquestra tan xula.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, per a passar-ho ahí, com diuen això, hasta el que el cuerpo aguante.
1: Fins al matí està l'horari estipulat.
0: Vale. I acabaríem diumenge. Bueno, tenim el dia de la Malena, que és el dia 22, però un poquet exactes acaben el diumenge. A veure, compta'm el diumenge. Demà, o sigui, ja hem parlat del divendres, hem parlat del dissabte, i mos quedaria diumenge.
1: Vale, però diumenge, com ja hem pujat una altra vegada la patrona a la seva ermita, vale. Farem la missa en l'ermita de la Malena a partir de les 7 de la vespre.
0: Vale.
1: I a continuació sempre es fa un homenatge als majors.
0: Claro.
1: És a dir, que tota la gent que tenim així que... que són les que m'ho han donat la força i m'ho han fet el poble que tenim i totes les tradicions, ja que fer-los un homenatge perquè de bien nacidos el ser agradecido.
0: Totalment.
1: I què passa? Per la gent que complís 100 anys, que sempre tenim alguno,
0: que bo.
1: Se les fa un homenatge i després allí repartís per part de la quinta dels 25 anys i la cofradia, es repartís aigua llimó, dolcet, i es ballen les danses i es canten i és un rater molt bo.
0: Molt bé, mos queda un minutet i això no podem deixar-se el 22, que és el dimecres, que és precisament el dia de la Malena.
1: Sí, pues com normalment és entre setmana, es farà també a les 8 de la vesprada, es farà la missa en el que és en l'ermita de la Malena.
0: Vale. Mm-hmm. I també tenim vespre de balls, sí, populars. Vale, vale.
1: Correcte. Després de les... a la setmana que ve tenim el que és l'octavari, la novena,
0: sí.
1: Que es fan tots els dies misses,
0: per completar.
1: Completar el que és la festa tradicional de la Malena.
0: Perfecte. Pues eixe mig minutet final, Mario Martínez, convida un poquet a tots els que som al Collà, Comtat, tots els que estiguen escoltant-nos, Banyeres, com sempre, té els braços oberts.
1: Bé, pues com bé dius, convidem a tots els veïns que tenim Banyeres de Mariola, perquè al final és una festa que tenim que viure entre tots i és un Banyeres és un poble molt acollidor. Ja veu com ho passarem bé i gaudirem tots.
0: Pues suposo que sí. Molt bé, Mario, pues un plaer poder-te escoltar. Moltíssimes gràcies, estem en contacte.
1: Sí, i abans també moltes gràcies per fer difusió de tot el que fem. Val?
0: De les tradicions. Genial. Vaja bé, adeu, fort abraç.
2: Moltes gràcies. La sentència, el camino para su completa aplicación queda despejado. Ha mandado un mensaje velado al Supremo para que los líderes independentistas puedan beneficiarse de la amnistía. Joan Gimeno, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. En la Moncloa defienden la ley de amnistía como un logro colectivo, visto sus efectos durante este tiempo. Dice el ministro Bolaños que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto fin a un debate que asegura en España ha sido más visceral que jurídico y que tras el fallo es el momento de que se aplique la amnistía a los líderes políticos.
4: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
3: En la misma línea, también el ministro Ernest Urtasun, de Sumar, que pide la aplicación inmediata de la amnistía y que le exige al líder del PP, a Feijóo, que se disculpe tras la ofensiva que desplegó el PP en contra de la ley.
5: Yo hoy quiero, de una manera muy clara, exigirle al señor Feijóo una disculpa y una rectificación por todas las mentiras, manipulaciones y críticas que ha hecho en los últimos años a la ley de amnistía.
3: Mensaje político de Urtasun dirigido también a Junts, pidiéndole que reconsidere su relación con el gobierno y que vuelva a sumarse a la mayoría de la investidura. Por cierto, que entre esos socios están Bildu y PNV, que también piden la aplicación inmediata de la amnistía.
2: En el PP ha sido su secretario general Miguel Tellado el encargado de poner voz a la valoración del partido. Se limita a decir que este es un paso más en un proceso judicial que debe respetarse, reduciendo mucho el alcance del fallo.
6: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
2: Pendientes del incendio en la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza, el fuego ha calcinado más de 4.500 hectáreas, ha afectado a una decena de viviendas. En estos momentos, el presidente de Aragón está visitando las zonas afectadas. Allí también está Ana Martínez. Adelante.
7: Con una calma tensa, el presidente del Gobierno está rodeado de vecinos que les cuentan la situación. Muchos preocupados porque las últimas noticias no son buenas. El fuego llegaba a Orés, llegaba hasta las casas y 10 eran afectadas. Esas 4.500 hectáreas siguen aumentando. Ahora mismo la preocupación está en el viento porque evoluciona hacia la zona de un castillo. Estos vecinos están en preaviso porque también podrían ser desalojados.
2: Se pospone a mañana la declaración de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco del caso Leire Díez. Acaba de terminar el DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, y debido a lo extenso que ha sido su interrogatorio, el magistrado ha acordado que sea mañana cuando Mercedes González declare en calidad de investigada. En Salamanca, la Policía Nacional ha detenido al humorista Héctor de Miguel. El arresto se produjo anoche por un requerimiento judicial de un juzgado de Madrid. Salamanca, Jesús Martín Inés.
8: Así lo confirman fuentes de la subdelegación del Gobierno. El humorista salmantino fue detenido ayer en Salamanca por la Policía Nacional en cumplimiento de una reclamación de un juzgado de Madrid. Según ha podido saber, la cadena SER tenía una orden de detención contra él por presunta resistencia y desobediencia a este juzgado madrileño. No se conocen detalles sobre su posible traslado a Madrid, aunque sí sabemos que Héctor de Miguel ha pasado la noche en el calabozo.
2: Y la empresa de telecomunicaciones Digi acaba de estrenarse en la bolsa. Las acciones de la filial española de esta compañía rumana están subiendo hasta ahora un 2%. Javier Díaz.
9: La compañía de telecomunicaciones sale a bolsa al alza, con las acciones cotizando a 5,75 euros la acción. La empresa, que lleva 18 años en España y es originaria de Rumanía, ha sacado a bolsa hasta el 25% de las acciones del grupo, con un precio de partida de 5,60 euros por acción. Marius Barzaru es el consejero delegado de Digi España.
10: Es un paso muy natural dentro del plan de negocio que tenemos en España, reforzada ahora por la inversión de un grupo importante de inversores.
9: Cuentan con el apoyo inicial de más de 50 grandes inversores que han facilitado la ampliación de capital y la salida de Digi a la bolsa española.
2: Y nos queda el deporte.
11: Mundial 2026, Cadena SER.
2: Óscar Ejido, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola.